0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Fins a 400 municipis, sobretot de les Terres de Ponent i la Catalunya Central, es troben en risc alt o molt alt d'incendi forestal. És una de les conseqüències de les altes temperatures que estem tenint i que a partir de demà seran encara més elevades. Entrarem en la primera onada de calor de l'estiu que comença oficialment demà i coincideix a més amb la revetlla de Sant Joan, més llenya al foc. Molta prudència, doncs, tant amb els incendis com amb les activitats a l'aigua. Aquest matí ha mort un dels nois que va haver de ser rescatat ahir a la tarda a la platja de la Rabassada, Tarragona. Són ja 2 els adolescents morts i n'hi ha un tercer a l'hospital en estat molt greu. Però no són les úniques víctimes. Aquest matí un home ha mort ofegat també a la platja de Sant Miquel de Barcelona. I avui es compleixen 5 mesos de l'accident de tren de Gelida en què va morir un maquinista en pràctiques i va posar potes en l'aire tot el sistema ferroviari de Renfe a Catalunya. El servei es va normalitzant, diuen els responsables, però això no satisfà els usuaris. Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies.
2: L'altre dia deia, hem tornat a la normalitat, normalitat de merda de sempre. El resum és que cada vegada que fan alguna cosa, en cada rentat perdem un llençol.
0: Operació sortida de trànsit del pont de Sant Joan, que acabarà a les 3 de la tarda, es calcula que uns 610.000 vehicles surten de Barcelona i l'àrea metropolitana. Situació aquesta hora de xarxa viària, Servei Català de Trànsit, Silvia de l'Amo.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Seguim encara fins les 3 del migdia en aquest cap de setmana ja previ al pont de Sant Joan, amb molta mobilitat. Ara van davallant una mica les retencions, però encara hem de parlar de 9 quilòmetres de lentitud a la P7, entre Roca i Mollet, en sentit Girona. En el cas de les vies del Maresme, per exemple, tenim aturades de la C31 a Montgat cap a Mataró, a la C32 a Argentona cap a Girona, 3,5 quilòmetres, i ja a la part gironina doncs, tenim els problemes amb la C35 a Llagostera, a la C65 que també cap a Llagostera, però en aquest sentit cap a Platja d'Aro, i a la Nacional 2 entre Vidreres i Tordera, en sentit Girona. També una mica de moviment a les rondes, i compte perquè també s'està celebrant la volta femenina de la volta ciclista i, per tant, hi ha problemes en determinats punts. Com sempre, demana Rusca Hotel, molt bona tarda.
0: Gràcies. I la previsió del temps, que avui és notícia de portada, Emet Noelia García.
4: Bona tarda. Cap de setmana amb calor i temperatures que pugen notablement a Catalunya. S'esperen màximes elevades, especialment a la depressió central a Lleida i a l'Empordà. Avui màximes de 40 graus a Lleida, 36 a Girona i 31 graus a Barcelona i a Tarragona. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat, però tèrbol, amb pols en suspensió. Durant aquesta tarda, núvols d'evolució al Pirineu amb possibles ruixats i tempestes. Demà el dia serà similar. Les temperatures continuaran pujant. Primera onada de calor d'aquesta temporada. És una informació d'AEMET.
0: Amb l'Albert Bacas als comandaments tècnics, el Javier Martínez a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Cap de setmana amb onada de calor que anirà augmentant demà, dilluns, el dia de la revetlla i Sant Joan. Els termòmetres podran superar els 40 graus a les terres de Ponent i s'esperen nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Es demana molta precaució en les activitats a l'exterior i també amb els incendis forestals i els petards en coincidir aquesta primera onada de calor amb Sant Joan. Pepa Sanxenís.
5: Lleida serà un dels punts de Catalunya on es notarà més l'onada de calor prevista a partir de demà, amb temperatures que superaran els 40 graus. Ramon Pasqual de l'AEMET en declaracions a Ràdio 4.
6: Intensa, amb valors que podrien superar els 40 graus a les comarques, sobretot de l'interior, tindrà una durada relativament limitada fins al dimarts o dimecres. S'han de prendre una sèrie de mesures individuals i també col·lectives, no?
5: I l'Ajuntament de Lleida ja ha adoptat aquestes mesures col·lectives, activant la fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut municipal. Carles Enjuanes, tinent d'alcalde.
7: Això implica reforçar les mesures de prevenció, de protecció de la ciutadania, especialment dels col·lectius més vulnerables. També es posen a disposició de la ciutadania diferents refugis climàtics.
5: Els vins de Lleida valoren els refugis climàtics, però en troben a falta més.
8: Sota els arbres, aquí a l'Ombreta, com que és molt obert, se respira.
9: Tindran que haver, però moltíssims més, que ha fet tanta calor aquí a Lleida.
5: També en l'àmbit laboral s'ha reorganitzat els horaris de les feines a l'exterior i s'ha dotat els operaris, com aquest del Servei de Manteniment de Parcs i Jardins, d'alertes contra els cops de calor.
10: Que si aquest rellotge, per exemple, passa més de 37,5, pite, t'avisa la teva temperatura corporal i si tens cop de calor, has de parar.
5: A la resta de poblacions de Ponent també s'han activat protocols contra la onada de calor, sobretot al camp, a la campanya de la recollida de la fruita. I en plena campanya de la sega s'està extremant les mesures per evitar els incendis agraris.
0: Gràcies, Pepa. Hi ha mort un segon menor dels tres que van tenir problemes per sortir de l'aigua ahir a la platja de la Rabassada a Tarragona. Els equips de rescat van poder recuperar encara en vida dos dels nois de 13 anys, però en estat crític, i un ha mort avui. Un altre adolescent de 12 anys va morir ofegat en el moment dels fets, a primera hora de la tarda d'aquest divendres. Les víctimes es banyaven amb un grup d'amics en una zona de roques fora de la vista dels socorristes i onejava la bandera groga per un atxa. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació. A Tarragona s'han decretat 3 dies de dol per la mort d'aquests dos nois. Avui s'ha fet un homenatge a l'estadi de la Floresta, l'equip de futbol on jugava una de les víctimes. L'alcalde Rubén Viñuales ha lamentat aquest tràgic succés i ha fet una crida a la prudència. A més, hem d'afegir un altre home que ha mort avui a la platja de Sant Miquel de la Barceloneta. Són ja 3, doncs, les víctimes que portem d'ofegats a les platges aquest estiu. Més coses. La militància de Junts està votant aquest cap de setmana per triar el candidat de la formació a l'alcaldia de Barcelona. A les primàries es presenten 4 aspirants. En Jordi Martí Galvis, que compta amb el suport públic de l'anterior alcaldable, Xavier Trias, les diputades Pilar Calvo al Congrés i Glòria Freixa al Parlament i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas. El resultat es coneixerà demà al vespre. On ja tenen candidat a l'alcaldia de la capital catalana és Aliança Catalana. Els ha costat de trobar, però finalment serà Jordi Aragonès, historiador i professor, un dels fundadors i ideòleg del partit de Sílvia Orriols, que va anar de número 2 per Barcelona a les eleccions al Parlament. És cosí de l'expresident republicà de la Generalitat, Pere Aragonès. Des del Partit Popular asseguren que no temen que Aliança Catalana es pugui robar vots a Barcelona. El programa Faristols de Radio 4, que podeu escoltar després d'aquest informatiu, el portaveu al Parlament, Juan Fernández, diu que són projectes diferents i que el seu, Daniel Cirera, és el millor candidat per fer front a l'alcalde Jaume Collboni. Un Daniel Cirera que promet que, si és alcalde, incrementarà la presència policial als carrers contra la inseguretat, introduirà les pistoles Taser a la Guàrdia Urbana. Pel que fa a un possible avançament electoral, Fernández assegura que arriba tard.
11: És que el president del govern ja hauria d'haver convocat eleccions. Ja arriba tard. Ja arriba tard. Vull dir, portem tota la legislatura sense pressupostos. Portem tota la legislatura sense l'eina principal i més important d'un govern, que és la que regeix les polítiques públiques, que és la que regeix la millora dels serveis públics, que són uns pressupostos. Per tant, si no tens pressupostos i, a més, estàs esquitxat per corrupció per totes bandes, el millor que podries fer és convocar eleccions.
0: Juan Fernández diu que el PP català no posarà pals a les rodes a la tramitació dels pressupostos de la Generalitat. I la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, que emplaça el president del govern, Pedro Sánchez, a no tapar la corrupció amb cortines de fum.
12: Mesures anticorrupció, mesures de regeneració democràtica, segon, pressupostos i tercer, eleccions, perquè el que està clar és que la negociació dels pressupostos no es pot convertir en una cortina de fum per tapar la corrupció i perquè res no canvia.
0: El secretari general de la UGT, Pep Álvarez, avui a Terrassa s'ha mostrat partidari d'esgotar la legislatura espanyola.
13: S'ha d'acabar la legislatura en un contexto francamente complejo y difícil. Estamos efectivamente con muchos casos abiertos, por cierto, no solo al Partido Socialista. Vamos a darle tiempo al tiempo y vamos a ver qué es lo que ocurre. Confianza en la justicia, pero sobre todo confianza en la innocencia de las personas mientras no se demuestre lo contrario.
0: Declaracions de Pepe Álvarez a Terrassa, on es compleixen 50 anys de l'Assemblea de Terrassa, la primera assemblea sindical celebrada després de la dictadura i la clandestinitat. La UGT ho ha celebrat aquest matí amb un acte al qual han assistit els secretaris generals del Sindicat Espanya i Catalunya i també qui va dirigir la UGT catalana ara fa 50 anys, Camilo Rueda, que ha rebut un homenatge juntament amb la resta de companys que van formar part d'aquell primer secretariat general del sindicat. El secretari general actual, Camil Ros, Cos ha dit que continua sent un sindicat antifeixista perquè cal continuar lluitant contra el feixisme. Més coses. Ha acabat el curs escolar, però els mestres continuen avaluant com ha anat l'any marcat per les vagues i protestes i com començarà el pròxim curs, que ja avancen serà també de mobilitzacions. Els sindicats de docents, contraris a l'acord amb el Departament d'Educació, estan celebrant avui una assemblea educativa a Barcelona per decidir el full de ruta a seguir a partir d'ara. Ha acabat l'escola i han començat les colònies d'estiu, un servei per a les famílies que és més que una parca a infants. L'educació del lleure és beneficiosa per al desenvolupament dels nens i joves, però no tothom s'ho pot permetre. Per això es reivindica que les colònies són un dret i no un privilegi. La Laura Zurriaga ha estat testimoni aquest matí de la sortida d'un grup d'infants.
14: És una setmana d'esbarjo per a ells.
15: Tinc moltes ganes d'anar-me a colònies perquè normalment ens posen moltes coses xuleres i són molt divertides. Anar a la piscina, fer excursions, fer molts jocs.
16: També altres coses que fem és la noche de gala i nos vestimos muy guapos y guapas y también celebramos Sant Joan.
14: I esperen les activitats amb molta il·lusió.
16: Millor de l'any, porto molt de temps esperant
17: això. Sí, jo fa poc que he vingut i vull provar-ho per la primera vegada.
18: S'ho passem molt bé i és la quarta vegada que vaig d'aquestes colònies.
14: A les colònies descobreixen a través del joc, lluny dels pares, si els trobaran a faltar o no. Això està en dubte.
19: Sí. No,
20: jo sí.
19: No.
14: Les vacances dels petits, però, poden ser tot un repte de conciliació per a moltes famílies, només assumible gràcies als casals d'estiu.
21: Doncs mira, conciliarem entre les colònies, el casal d'estiu i combinant-nos les vacances, una setmana un i l'altra l'altra.
22: Ja m'agradaria no fer vacances a l'agost, però per conciliació s'han de fer l'agost i llavors el juliol, doncs mira, aquí a les 5 setmanes.
14: L'any passat, més de 40.000 infants i joves van participar en les activitats de lleure d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. 7.000 d'ells gràcies a una beca.
1: Edició cap de setmana.
0: La falta de policia a Lloret de Mar per les baixes de la plantilla i la negativa a fer hores extres per part dels agents provoca la preocupació de veïns i comerciants. Es mostren neguitosos per la seguretat i per la imatge que es pugui donar del municipi de cara al turisme. Gemma Esteve.
23: Els veïns asseguren que la falta d'efectius és un problema endèmic al municipi i que ara, sense agents de la policia local patrullant els carrers, ha augmentat la sensació d'inseguretat davant situacions d'incivisme o vandalisme. Joan Pau Romani és president de l'Associació de Veïns del Nucli Antic.
24: Tu que és la policia i te diuen sí, val, molt bé, agafem la seva queixa, quan tinguem algun efectiu, el farem arribar. No ha arribat mai aquest efectiu. I com que no hi ha pues, policia municipal patrullant els carrers, doncs la sensació d'inseguretat hi és.
23: Una preocupació que també comparteix el sector de la restauració. Temen que la falta d'efectius pugui afectar la imatge del municipi en un moment en què comencen a arribar els turistes. Marc Linares és el president del Gremi de Bars i Restaurants de Lloret.
25: Ens posa en risc la imatge que puguem donar o als mercats internacionals que estem esperant a que arribin o que ja hi són a la destinació. Per tant, el que demanem és que es faci un sobreesforç per amb dues parts, que s'intenti arribar a un acord i que paral·lelament s'intenti mantenir un reforç de seguretat mentre no s'arriba a un acord.
23: Com a mesura de pressió, els agents de la policia local han deixat de fer hores extra i gairebé una quarantena segueixen de baixa a l'espera de tancar un acord amb l'Ajuntament, que passa sobretot per actualitzar el conveni, que porta més de 10 anys caducat.
0: I a la Bisbal d'Empordà han recuperat el servei d'aigua després de 24 hores sense per una avaria. Els operaris van aconseguir reparar-la ahir a la tarda, però se'n va produir una de nova. L'Ajuntament ho atribueix a la manca de manteniment de la xarxa durant els últims 50 anys. Avui es compleixen 5 mesos de l'accident ferroviari de Gelida en què va morir un maquinista. El sinistre va suposar l'esclat del desgavell a Rodalies, però feia mesos que la xarxa ferroviària a Catalunya arrossegava deficiències advertides pels maquinistes i també retards petits pels usuaris. La situació avui, tot i que ha millorat, està lluny de recuperar la normalitat. Joaquín Calvente.
26: Fa 5 mesos, el col·lapse d'un talús a Gelida i el despreniment d'una roca entre Maçanet i Tordera, tots dos relacionats amb el temporal, van provocar dos accidents a Rodalies. Aleshores, Adif va suspendre la circulació per fer inspeccions de seguretat a tota la xarxa ferroviària. 24 hores després, davant la intenció de reprendre el servei i amb els accidents a Gelida i a Adamuz encara a la retina, els maquinistes van negar-se a circular.
27: Que han puesto a la vista de toda la opinión pública las deficiencias que sufre nuestro sistema ferroviario. Son deficiencias que las sufrimos en el día a día, que no salían en las noticias, de las que no se ha hablado.
26: Juntament amb tècnics d'ADIF van assenyalar els punts crítics on calia fer actuacions urgents i en altres trams sensibles es va limitar temporalment la velocitat. La crisi va alterar encara més el dia a dia dels usuaris.
2: Iban mejor, no iban tan mal, pero tampoco han ido nunca puntuales ni como tienen que ir allá.
3: Pròxima circulació. Un tren sense parada.
4: Doncs molt malament, perquè mai saps si arribaràs a temps, si no arribaràs.
6: Una de demores que, en alguns casos, poden superar els 20 minuts.
7: El tren és un malson, és horrorós.
26: Tot i la gratuïtat del servei, la falta de fiabilitat va fer que molts usuaris es passessin al bus o al cotxe. 5 mesos després, tot i les millores realitzades a la xarxa, el degoteig d'incidències continua. Anna Gómez Llauradó, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies.
8: No parem de posar límits temporals de velocitat, perquè no sé si no ens en fiem de les obres que fem. Tenim subcontractacions per tot arreu, les estacions no tenen informació, una aplicació de Rodalies o Renfe que no arriba mai, una aplicació de DIF que cau cada 2x3. Això és la degradació d'un servei.
26: La causa principal, segons fons sindicals, és la manca d'inversió i de personal que no s'estabilitza a Catalunya i que ha derivat en una externalització del manteniment preventiu de la infraestructura i dels vehicles que ara es tracta de recuperar. Per als usuaris cal un canvi de mentalitat que posi els passatgers i els treballadors al centre.
8: Perdem la visió des d'on s'han de prendre les decisions. No es tracta de prendre-les des d'un despatx, es tracta de prendre-les des d'una persona tirada a l'andana, des d'una persona que vol conciliar la vida laboral, una persona que s'ha de pujar en un tren, una persona que ha d'assistir a persones que baixen emprenyades perquè porten X hores en un tren i haurien d'estar a casa seva.
26: I asseguren que estem lluny de recuperar la normalitat perquè, tot i que circulin els trens, això no vol dir que s'estigui oferint un servei correcte.
8: Ens queden obres, ens queden afectacions, ens queden un munt de coses. Jo crec que som la generació perduda del tren.
0: Per cert, que el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han pactat la constitució d'una comissió d'investigació sobre accidents ferroviaris. La mesura està contemplada a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat. I la ciutat de Barcelona aprofitarà l'estiu per pavimentar, entre altres carrers, la Meridiana i fer actuacions també a la Ronda de Dalt. Això provocarà talls de trànsit. També es preveu enllestir la transformació del carrer Balmes i avançar en les obres de la Rambla. En total s'executaran 24 obres d'estiu i 18 pavimentacions d'un

0: anys, que porta uns mesos vivint a casa nostra. Ja hi havia vingut diversos estius dins del programa Vacances en Pau, que acull infants sahrauís dels campaments de refugiats del desert algerià, on el poble sahrauí s'està des de fa ja mig segle. Hem preguntat a la Maite, en aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades, com és viure en un camp de refugiats i néixer ja refugiat.
1: Nacer en un campo de refugiados significa empezar la vida en un lugar que se supone que es temporal, pero que se convierte en tu realidad durante años. Es crecer con la extraña sensación de que perteneces a una tierra que nunca has visto, el Sahara Occidental, y que solo conoces a través de los ojos de los padres o abuelos o a través de las historias que nos cuentan. Nacer refugiado es una causa y una lucha desde el primer día. Es saber que tu hogar actual no es tu destino final, sino es un compás de espera.
0: El Sonar tanca avui la 33a edició amb una tercera jornada que comptarà, com a calls de cartell, amb els britànics The Prodigy, que actuen per primer cop al festival amb un show on repassaran tots els seus grans èxits. També la DJ belga Amelie Lenz o el japonès Tanuka Nakamura. Montse Soto.
2: Després de la maratoniana jornada d'ahir, que va començar a les 5 de la tarda amb el House d'Àfrica, que va comptar amb el Greens d'Skepta i que va acabar a les 7 de la matinada pels més resistents i agosarats amb la ucraïnesa Daria Kolosa, avui ha arribat el torn dels històrics The Prodigy. Cristian Soares, cap de programació del Sonar, destaca aquesta i altres propostes d'avui.
3: Este año tenemos a The Prodigy, referente del rave británico, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. De la misma manera, Amelie Lenz, estamos muy contentos que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura.
2: Un Sonar 2026 renovat, que se celebra unificant les edicions de dia i de nit al recinte de Fira Gran Via i que avui recupera, després de 10 anys, el Sonar Kids en el petit anfiteatre del recinte del Fòrum, amb directes, tallers, DJ sets i zones de joc lliure amb grafitis i minigolf. Una proposta per gaudir de la música i la creativitat en família que s'allargarà fins a les 8 del vespre i on els menors de 16 anys tenen entrada gratuïta acompanyats d'un adult de pagament.
0: I més propostes, al Castell Monestir d'Escornalbou torna a omplir-se a partir d'avui de música. Comença el Festival Llam, que connecta creació contemporània, memòria gastronòmica i paisatge. Judit Huerta. De terra seca.
4: El fluixenc Andreu Peralli presenta el seu nou treball. També hi haurà el concert de Ferran Palau, una de les veus més reconegudes de l'escena musical catalana actual. Tot això barrejat amb la gastronomia de, per exemple, el Cortijo de Tarragona, el Forn de Pradell de la Teixeta o diversos celles de vins. Josep Maria Montaner és de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural.
5: Aquest festival connecta molt bé l'art, la cultura, la gastronomia amb el món rural i amb el patrimoni i el paisatge. I pensem que és un exemple molt reeixit de reivindicar el patrimoni històric, cultural i natural amb propostes més contemporànies.
4: La creació contemporània arriba de la mà d'Auca, la performance escultòrica en directe de Pau Serramià i Blanca Sant Miguel. Una proposta que posa en relació escultura, cos i moviment. La paraula i la memòria també seran presents amb contes poderosos de Genovesa Teatre i el concert de couplets Fibrolitat i memòria de Glòria Rivera, entre d'altres. Més enllà de la jornada central al Castell Monestir d'Escornalbou, el Festival Llam es desplega durant els propers caps de setmana al set municipi de la baronia d'Escornalbou, l'Argentera, Coll de Jou, Duesaigües, Pradell de la Teixeta, Riu de Canyes, Vilanova d'Escornalbou i la Torre de Fontaubella. D'un mot fulgent del que mai ningú en
0: parla, sabríem ordenar. Doncs avui del que es parla molt és que han estat 5 anys fora del futbol professional, els que ha passat el Sabadell, però de nou poden dir que ja són equip de segona divisió. Àlex Carazó, molt bon dia.
6: Molt bon dia. El segon ascens consecutiu del conjunt arlequinat, l'any passat sortien de la segona federació i van pujar a primera federació, i només una temporada després el Sabadell ha aconseguit un altre ascens. Ah! Així va esclatar la nova Creu Alta amb el xiulet final en una nit màgica on no hi va haver un seient buit. Els sabadellencs necessitaven remuntar l'avantatge d'un gol del Zamora en el partit de tornada i l'afició i l'equip

0: van respondre. Javi López va igualar l'eliminatòria al minut 18 amb l'1-0, no arribaven més gols i el partit semblava abocat a la pròrroga quan el 89 Aguilar va marcar el 2-0 que donava ja l'ascens als de Ferran Costa. Amb el 3-0 de Quadri Liamet al temps de descompte, l'estadi va embogir i molts aficionats del Sabadell van saltar el camp a celebrar quan encara mancaven 2 minuts de temps extra. Els àrbitres van decidir marxar a vestidors, es va suspendre uns minuts fins i tot el partit i després ja es va reanudar i el Sabadell va marcar un altre gol més per arrodonir aquesta golejada amb el 4-0 de Xavi Moreno, amb èpica, amb remuntada igual que a les semifinals davant del Real Madrid Castilla, i el conjunt arlequinat torna, com dèiem, a la segona divisió 5 anys després. Escoltem ara alguns dels protagonistes, el jugador arlequinat urrien al micròfon de Ràdio Nacional.
1: I tant que val la pena, tot l'esforç, tot el patiment, tots els 11 mesos de treball que portem aquí dia rere dia sense parar, perquè aquest cos tècnic ens exigeix fins a l'última gota, pues, per moments com aquest val la pena, i tant que sí. Una cosa històrica, 2 anys seguits pujant, estar al futbol professional, un somni fet realitat.
0: I aquest so és de la roda de premsa postpartit de Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, que va veure interrompuda les seves declaracions per l'entrada dels jugadors a la sala, un Ferran Costa molt emocionat.
2: És un dia màgic. O sigui, aquesta data no, ja no és que la recordaré sempre, és que cada cop que la recordi se'm farà un nus a l'estómac i se'm ficarà la pell de gallina.
0: D'aquesta manera, amb l'ascens del Sabadell, la propera temporada, hi haurà 2 equips catalans a la segona categoria del futbol espanyol, perquè recordem també el descens de primera divisió del Girona. Aquesta nit, per cert, coneixerem l'últim equip que puja a primera divisió en el partit de tornada de la final d'ascens Almeria-Màlaga, que està empatada a l'eliminatòria a 0. Seguim parlant de futbol, però mirem ara fora de casa nostra el Mundial, on aquesta nit al Brasil s'han encès les alarmes amb el blaugrana Rafinha, perquè ha hagut de ser substituït al minut 40 amb molèsties musculars. Segons Vinícius, va dir a zona mixta, Rafinha podria tenir la mateixa darrere el lesió muscular que va patir el Barça. Encara falta el comunicat oficial per part de Brasil, que va guanyar 3-0 a Haití. A l'altre partit, Escòcia 0, Marroc 1, i a més també s'ha disputat el Turquia 0, Paraguai 1. Per avui, Països Baixos, Suècia a les 7 i Alemanya, Costa de Marfil a les 10 de la nit. Tot en el dia previ al segon partit d'Espanya, s'enfronten demà a 6 de la tarda davant de l'Aràbia Saudita, duel que ha agafat molta rellevància després de l'inici amb empat de la selecció davant de Cap Verd. Pendents de si Lamine Yamal serà o no finalment titular, el propi jugador del Barça va parlar sobre si està disponible per disputar tot el partit.
3: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
0: Declaracions de Lamine Yamal en una entrevista amb Televisió Espanyola. I un altre so de la selecció, Pau Cubarsí va compareixer a roda de premsa on va reconèixer la necessitat d'anar més enllà.
4: Creo que tenemos que dar un paso adelante como llevamos haciendo estos últimos años. Sí que hay que darlo todo porque al final es como una final y yo creo que todo el equipo sabe la importancia de este partido. Yo creo que vamos a salir a por todas como lo hemos hecho siempre e intentaremos ganar y darlo todo.
0: Aquesta tarda realitzaran la darrera sessió d'entrenament i després roda de premsa del seleccionador Luis de la Fuente amb un jugador abans d'aquest partit de demà davant de l'Aràbia Saudita.
5: I pendents també del bàsquet, de la final de la Lliga ACB.
0: Segon partit de la sèrie, el millor de 5 aquest vespre a les 8 al Roig Arena, el Barça davant de l'oportunitat de sumar el segon punt de la final davant del València. Xavi Pascual, entrenador blaugrana.
6: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu, el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt.
0: Pendents en el conjunt blaugrana de l'estat físic de Tomas Satoranski, que no va jugar el primer partit per molèsties. Les estadístiques juguen a favor del Barça. Les 4 vegades anteriors que van guanyar el primer partit de la final com a visitant i van recuperar el factor pista, van aixecar el títol de Lliga. De moment, pas a pas, el segon duel de l'eliminatòria, com dèiem, aquest vespre a les 8 al Roig Arena de València. I parlem ara d'una altra final, en aquest cas de l'hoquei Lliga d'hoquei patins. L'Igualada va salvar el primer match ball que tenia el Liceo. L'eliminatòria va tornar de Galícia amb 2-0 desfavorable pel conjunt anoyenc, però ahir van guanyar el primer partit davant de la seva afició al pavelló de les Comes. 5-2 es va imposar l'Igualada, que ho va celebrar així amb els seguidors.

0: D'aquesta manera, la final està 2-1 favorable al Liceo i demà es juga el quart partit de nou al pavelló de les Comes d'Igualada a 8:45 del vespre, on el conjunt anoyenc torna a estar obligat a guanyar. Marc Muntaner, entrenador de l'Igualada, en declaracions a la ràdio local.
1: Avui hem afrontat el partit molt de manera molt diferent, que l'Igualada ha transmès i ha estat des del minut 1. De fet, amb el 0-1, el missatge que hem transmès és: nois, tranquils, que estem molt bé, està sent injust, seguim treballant, seguim creient en el que estem fent, perquè estem bé i tranquils tots, no?
0: Tornarà per parlar de motor. S'està disputant el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al circuit de Brno, novena prova del calendari. En poc més d'una hora, a les 3 de la tarda, arrenca la cursa a l'esprint amb el japonès Sai Ogura des de la pole. El líder del Mundial, l'italià Marco Bezzecchi, sortirà quart, i pel que fa als catalans, Marc Márquez ho farà cinquè, Viñales 13è i Rins 19è. L'Àlex Márquez havia classificat 14è, però finalment, i és notícia d'última hora, ha decidit no córrer la cursa a l'esprint ni tampoc demà, perquè prefereix seguir recuperant-se millor de les lesions que va patir després de l'accident de Montmeló ara fa un mes. I el pilot barceloní de Fórmula E, Pepe Martí, ha aconseguit el segon podi de la temporada, ha acabat tercer a la prova disputada a Sanya, Xina. Martí és desè a la classificació general. Ciclisme. En marxa la segona etapa de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya, segona de 3 etapes, avui de muntanya, amb 130 quilòmetres, amb sortida a Sant Vicenç de Castellet i arribada a l'estació d'esquí de la Molina. Per cert, la ciclista espluguenca Paula Blasi ha hagut de córrer amb una bicicleta de recanvi perquè el seu equip, l'UAE, ha denunciat el robatori de la bici personalitzada de Blasi del camió de l'equip. I acabem amb un apunt d'handbol. El Granollers anuncia la renovació de Pablo Urdangarín fins al 2028.
2: Gràcies, Àlex.
0: Bona tarda.